Falten 5 minuts per arribar a les 2 del migdia i en aquest reduït oi por oi al coi d'aquest dimarts a nivell local li hem fet un espai al Zoco Radiofónico per dues qüestions. Una d'elles, teníem enregistrat ja un missatge d'un oient que volia fer aquest anunci de venda, però també la incidència telefònica que ahir no ens va permetre celebrar dues de les habituals seccions, avui ja està operativa, amb la qual cosa, si volen en directe participar, al 96 652 62 76 poden cridar i fer aquest anunci de compra o de venda en directe.

0: Com es dèiem, aquesta setmana al contestador de Radio Alcoi vam rebre un missatge per a aquesta secció, així que anem a escoltar-lo.
1: Buenas tardes. Se vende un sofà de dos plazas. Se vende un Galaxy de baño 70 con dos pistas, 13 coches y un cuentagotas. Se vende una vajilla nueva de baño 40 de 56 piezas más los cubiertos de plata. Y se vende un mueble bar. Todo esto a muy bajo precio. Y se venden dos pisos en la calle San Nicolás. Se vende un entresuelo de 110 metros para viviendo despacho con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces. Y cuatro sillas para fiesta. Y se vende un cuarto piso de 70 metros recién reformado con chimenea y cuatro sillas para fiestas. Todo esto en el 611-84-5204. Repito, 611-84-5204. Gracias.
0: Gràcies a l'oient per enregistrar aquest missatge. A més, és l'últim zoco radiofònico de la temporada. Fins setembre no torna a aquesta secció. Aleshores, aquest oient, que és dels habituals en totes elles, el reemplacem ja per a setembre. Ens queden uns parell de minuts per si volen participar en directe en aquesta extraordinària edició de zoco radiofònico. 96 652 62 76... I aprofitem per anunciar-los que demà tornarà de nou Ser Deportivos. També hem convocat per a demà als periodistes, ja que avui no hem pogut celebrar aquesta tertúlia. Serà demà a partir de la 1:30. I també al nostre convidat del Consorci Terra també l'hem reemplaçat per a demà.

Acomiadem així aquesta sessió extraordinària del Zoco Radiofònico i també del nostre programa local Oi Por Oi al Coll. I en menys d'un minut arriben les notícies de caràcter nacional i internacional i aquest resum de la compareixença del president de Pedro Sánchez. I al voltant de les 2:17 estarem així amb l'informació local, amb Lucía Gadea, que els contarà sobre l'actualitat de l'Alcoia i el Comtat. Els agraïm moltíssim l'atenció que ens fan, que ens sintonitzen dia rere dia, en el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Demà, si no passa res, a les 12:20 de nou estarem així amb tots vostès. Acaben de passar un bon dimarts. Adeu.